La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.
1: Caic, a poc me'n vaig.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Ei, que ahir veu trigar molt en anar a dormir, segurament que sí, perquè, clar, ja sabeu, estem de festa major i la zona de concerts està oberta fins a altes hores de la nit. Segurament que la gent jove, algun, encara estarà voltejant per Montornès sense dormir. Va, vinga, que encara ens queden unes quantes hores. Avui, dia gran de festa major i nosaltres ja estem aquí. El Miquel Zafra i la Núria Catxan preparats per començar les mañanes de Ràdio Montornès especial cap de setmana. Doncs bé, començarem fent repàs al ple que es va celebrar aquesta setmana, ple municipal que va aprovar el Pla Econòmic Financer 2026-2027. El document està elaborat per la Diputació de Barcelona i ha rebut els vots favorables del govern montornès en comú. Tota l'oposició s'ha abstingut. Avui, a més d'aquesta notícia, us oferirem converses amb Jasone Sánchez, terapeuta. Amb ella parlem dels dols no resolts a la nostra família a través de les constel·lacions. I és que no sempre tenim la consciència del que passa al voltant nostre i de vegades el dol apareix una mica més tard. D'aquest tema parlem avui. Però ja sabeu que estem de festa major i que no decaiga la fiesta. Núria Rueda, membre de la Junta del Centre Cultural Andaluz, ens proposa una fèria de mediodia amb una paella, amb tapes, amb braves, amb xocos, amb refrescos allà al Centre Cultural Andaluz. Avui, diumenge, a partir de les 12, no sé si teniu el ticket per la paella, si no, apropeu-vos, no sé si quedaran, però si no podeu menjar paella, podreu menjar aquestes tapes tan bones que fan al Centre Cultural Andaluz. Bé, avui també hem convidat a l'Anna Medina. Avui és el dia gran dels gegants, tot i que ja van sortir divendres els diables, i dissabte avui és el seu dia gran, perquè avui és el ball de la batalla i això ningú montornesenc ni montornesenc que s'ho poden perdre. Serà a la plaça Joan Miró i aneu cap allà perquè ja sabeu, això va Catrina i de seguida tindrem allà a totes les colles geganteres. Hem parlat aquesta setmana també amb el Jorge Martínez des de la biblioteca per recordar-nos algunes activitats que tindrem de cara a l'octubre. La nostra coach Elisabeth Rebollo ens ha fet 5 cèntims de com ha de ser la tornada a les nostres rutines. Ja veieu que el programa és de lo més variat. I avui acabarem amb una interessant entrevista que hem fet a la Miriam Rubio i a la Carmen Rochas, que van conquistar a l'Ararat. Són dues de les noies que van anar amb l'Associació de Lleure Montornès i venen acompanyades per la Nani Palos, qui ens parlarà també d'altres propostes que farà l'Associació de Lleure Montornès. Voleu saber més? Doncs no us perdeu aquesta entrevista. I res, nosaltres comencem en aquest diumenge 20 de setembre de 2026. Dia Internacional de l'Esport Universitari, Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament, avui Santa Fausta, Andrés i Menodora. Fausta, Andrés i Menodora. Felicitats a totes les persones que estiguin de sant i a totes les que celebreu el vostre aniversari per molts anys. Comencem les mañanes de Ràdio Montornès.
2: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
1: El ple municipal ha aprovat el Pla Econòmic Financer 2026-2027. El document està elaborat per la Diputació de Barcelona i ha rebut els vots favorables del govern, Montornès en Comú, i tota l'oposició s'ha abstingut. Aquest document s'ha hagut de fer perquè durant 2025 el consistori, tot i tenir els recursos, va tenir més despeses del que la llei d'estabilitat pressupostària permet. Segons va explicar la regidora d'Hisenda al ple, Natàlia Segura, això no vol dir que l'Ajuntament tingui una liquidació negativa.
3: Està la regla de despesa o el sostre de despesa que et diuen el màxim que pots gastar. Independentment dels teus ingressos, això està relacionat directament amb la despesa que has fet a l'any anterior. És a dir, si l'any hem gastat X, doncs aquest any pots gastar X més 1. Què ha fet l'Ajuntament? Pots gastar X més 2. Per tant, hem trencat la regla fiscal. Pot semblar una cosa esbojarrada o pot semblar un acudit, no? Que un ajuntament que té diners per gastar no pugui gastar. I el que hem fet és gastar més que vam gastar l'any passat i el que hem fet és trencar aquest sostre de despesa. Bàsicament, això no implica ni que tinguem liquidació negativa ni que l'Ajuntament estigui en un moment financer dolent. Vol dir que l'Ajuntament té diners per gastar, hem gastat i ens han dit «Ei, que has gastat un poquito más de lo que te permite esta ley». I el que això implica és anar i entrar en un PEF, que és un pla econòmic financer, és un document que elabora Diputació a través d'unes dades que es donen des de l'Ajuntament i aquest document el que et dona són unes línies de treball durant el 26 i el 27 per dir, ei, va, torna a gastar el que toca i no gastis més com has fet ara.
1: Com deia la regidora, el pla estableix un límit de despesa corrent per al 2026 i un altre per al 2027. El compliment del pla estarà tutelat per la Generalitat. Des d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez, tot i reconèixer la solvència actual de l'Ajuntament, ha posat sobre la taula el percentatge de compliment d'execució mitjana dels pressupostos dels darrers anys, que se situa en 26.
4: De fet, en el mateix document, com dèiem abans, doncs es reconeix aquesta solvència que té l'Ajuntament, aquesta capacitat de l'Ajuntament per fer front als comptes, però també posa sobre la taula una dada de la qual no hem parlat, però crec que és significativa, que és que en els darrers 5 anys d'execució, l'execució mitjana ha sigut del 26%. Per tant, també aquest pla econòmic ha de servir i ens ha fet veure doncs, que hem de reflexionar de com pressupostem, de com planifiquem i de quina capacitat tenim per convertir els recursos que tenim, que surten dels tributs de la ciutadania de les empreses, per fer accions concretes, per fer polítiques que acabin millorant la vida de la gent.
1: En la seva intervenció, Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular, ha dit que el topall marcat per la Diputació suposarà un augment dels impostos.
5: Cuando el año que viene tengamos el problema de que romperemos el techo, porque seguramente lo romperemos o estaremos cerca de romperlo, porque habrá que hacer más cosas. Habrá que terminar de hacer el proyecto completo del centro de día, habrá que preparar una serie de cosas que aunque tengamos el dinero no podemos hacerlo, no se entiende por qué, puesto que no nos ayuda las administraciones que están por encima, pero nosotros tendremos el inconveniente de que no podremos gastarnos el dinero y quedaremos ahí, en buscar momentos para poder hacer cosas que a lo mejor nos quedan pendientes de este año como cada año, que cada año hacemos unos presupuestos que vamos a hacer, me lo invento, 20 cosas y terminamos haciendo 10, 12, 14 como mucho, vamos. Y cuando llegamos a 14 nos podemos, bueno, felicitar entre todos porque hemos hecho una labor estupenda. Este año, por ejemplo, va a quedar otro romanel porque habrán cosas que no se habrán hecho. Siempre pasa lo mismo, más o menos, no sé cuánto será. Pero como ese dinero no nos lo podremos gastar en lo que realmente necesita Montornés, tendremos ese problema. ¿Y qué pasará? Pues que habrá que subirle los impuestos a los ciudadanos para poder tener un presupuesto que podamos utilizar para hacer las cosas que haya que hacer.
1: El regidor de FEM Montornès, Lluís Ramo, ha insistit en que el seu grup ja va avisar que es trencaria l'estabilitat pressupostària.
6: Quan es va aprovar el pressupost del 2026, ja vam alertar que es trencava l'estabilitat pressupostària. Segons l'informe d'intervenció, es trencava l'estabilitat pressupostària i previsiblement s'havia de fer aquest pla econòmic financer. Finalment, això va passar molt abans. En el tancament del 2025, la despesa que ha fet l'Ajuntament de Montornès ha fet que es vegi obligat a fer aquest pla econòmic i a ser tutelat per la Generalitat de Catalunya. Aquest PEF limitarà l'acció de govern sobretot a l'any 2027, cosa que ja vam denunciar en el seu moment. Limitarà, per exemple, les noves inversions. El 2027, Montornès podrà demanar 0 euros de finançament per inversions. Per tant, estarem a la mateixa situació que quan vam iniciar aquest mandat l'any 2023. L'Ajuntament de Montornès no va poder demanar finançament per inversions. Creiem que aquesta situació no és per treure ferro, no és no passa nada, podem seguir i tal. No, és haver d'aprovar aquest pla econòmic financer no és una cosa menor. Limita l'acció de govern i és responsabilitat de la gestió econòmica que ha fet aquest equip de govern.
7: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes, ha proposat trobar altres camins per complir els objectius del pla econòmic financer d'una manera conjunta.
8: Nosaltres ens abstindrem bàsicament perquè jo et dono aquestes pinzellades perquè ens agradaria haver pogut tenir aquest pla econòmic financer per estudiar-lo més profundament, inclús per veure si hi ha unes altres solucions que ens puguin dur o unes altres recomanacions que ens puguin dur a la mateixa solució o al mateix objectiu, que és el que es pretén en el pla, que fixa objectius i fixa metes, però no fixa camins, o almenys no els fa preceptius, no són d'obligat compliment els camins, si les metes aconseguir. Per tant, hem de trobar, i crec que això ho hauríem d'haver fet de manera més consensuada, quin és el camí que ens farà arribar a aquesta meta, i per tant jo crec que encara tenim marge, però en aquest moment i en aquest punt, en aquest pla econòmic financer, nosaltres ens abstindrem.
7: L'aprovació del Pla Econòmic 2026-2027, recordem, ha rebut els vots a favor del govern de Montornès en Comú i les abstencions de la resta dels grups. La regidora d'Hisenda, Natàlia Segura, ha explicat que serà el pressupost quan es decideixi què es farà per arribar a la dada que marca el pla. Pel que fa a la pujada d'impostos, ha recordat que la nova ordenança del complex esportiu Les Vernedes anava en aquesta línia.
3: La manera, no?, de poder consensuar de com arriba aquesta dada és el pressupost. El que marcarà com arriba aquesta dada és el pressupost de cara al 2027, que ja es sortirà com es gastarà i on estarà destinat, i és el que ens marcarà sobretot aquest PEF. Clar, parlaves dels indicadors d'ingressos. El primer que ens vam dir quan vam fer la reunió, que vam fer una reunió telemàtica amb els responsables de Diputació, ens van dir és que tots els ajuntaments cada any hauríeu de pujar totes les taxes i tots els preus públics a raó de l'IPC, cosa que cap ajuntament fa. I era una mica els que ens penalitzàvem el tema d'ingressos perquè era això ha de ser paulatinament. Ja vam parlar al juliol, que ens vam seure i us vam explicar. Tenim en marxa l'ordenança del complex esportiu. Això ens donarà una part d'aquests ingressos. És a dir, l'altra part que manca, doncs hem de parlar i valorar com ho fem, però una gran part d'aquest augment d'ingressos doncs ho tindríem solventat amb aquesta ordenança.
7: Al ple d'aquest mes també s'han aprovat altres punts dintre de l'àmbit econòmic, com una modificació pressupostària de 45.600 euros per incorporar a la partida de subvencions, concretament a projectes educatius i de medi ambient. En els propers dies repassarem amb més detalls la sessió. Recordeu que la teniu disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
11: Vale.
10: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
9: 1, 2, 3. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
9: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
9: Ràdio Montornès.
7: Las mañanas de Radio Montornés, especial fin de semana.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
1: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs un dels pilars de la nostra festa major és la família gegantera i sense ells no hi ha festa major. Per això ens hem deixat el millor per al final. I parlem amb la cap de colla dels gegants, ja sabeu, l'Anna Medina. Anna, molt bon dia, què tal, com estàs?
3: Bon dia, Núria, què tal, com esteu?
2: Doncs mira, encantats de poder celebrar primer festa major, després parlar amb tu i també doncs, amb la curiositat de si hi ha alguna novetat, perquè sabem que la colla, com sempre, ens oferirà que estem esperant allò amb el cor obert, la batalla, que ja sabeu, és una proposta que es fa a Montornès i solo a Montornès, i també doncs, aquells passacalles al sortir i al fer-nos gaudir i començar la festa amb el seguici i amb tot allò que comporta la nostra festa major. Anna, explica'ns, cap a on anem?
3: Cap a on anem? Doncs res, nosaltres molt contents i contentes de tenir una nova festa major aquí. Sembla enguany que el temps ens respectarà, per tant, contents i contentes del poder tornar a sortir. Enguany, novetats. Bueno, doncs potser sí que és veritat que tenim alguna. La colla infantil està en el seu 10è aniversari i obriran aquest seguici d'inici doncs, amb un ball molt especial per nosaltres, perquè seran dos balladors nous. Per tant, comencem aquest seguici de festa major amb un nou ball.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: I després, en quant a la dansa de la batalla, enguany estrenem una portadora nova,
2: mai
3: havia fet aquesta dansa, que és la Ingrid, i aquesta xiqueta doncs, va començar amb la colla infantil, va saltar els joves i ara ja la tenim fent la seva primera dansa. Per tant, molt, molt, molt emocionant per nosaltres, molt.
2: Doncs això està molt bé saber-ho també, perquè quan anem com públic s'ha d'animar i s'ha de doncs, valorar aquesta trajectòria, no?
3: Sí, és molt important per nosaltres. La creació de la colla infantil en el seu moment ja va ser una aposta de futur. Ara ja veiem la primera portadora doncs, portant gegants, per tant, aquest relleu intergeneracional ha sortit superbé. Contents i contentes de poder-lo seguir mantenint, que són el futur de l'entitat. Els animem a que vinguin a totes les sortides, a que vinguin als assaigs, a que s'ho passin bé i que formin part d'aquesta família, no? Que és molt xulo.
2: Clar que sí. Doncs comencem el primer dia de festa major.
3: Vinga, doncs, som-hi.
2: Va, explica'ns, quan sortiu?
3: Nosaltres començarem amb els nostres horaris previstos fins ara. Per tant, la nostra primera presència al municipi serà divendres, com sempre, amb la plantada de la imatgeria a 8:15 a la Joan Miró. I seguidament, a 8:00 del vespre, començarem el seguici de festa major amb les altres entitats que també participen, no? Que com són el Ball de Diables i Drac, el Bou, la Remensada, la Mirella, etc. etc.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, farem aquest seguici com sempre i arribarem a l'Ajuntament voltant de 9:00. Començaran els balls de lluïment, que a totes les colles doncs, hem preparat el nostre ball. És el moment de divendres per fer lluir doncs, la imatgeria i ballar a les peces corresponents.
2: Molt bé. Una vegada ja s'ha fet el ball i acaba a aquest moment, comença la cremada de l'Ajuntament.
3: Correcte, tot seguit, doncs tindrem la cremada que va a càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès i a veure quin espectacle ens han preparat aquest any.
2: A veure, estem tots també. Això serà cap a 10:00 de la nit, més o menys, no?
3: Potser una miqueta abans.
2: Una miqueta abans.
3: Enguany, el fer el canvi del pregó de dijous, sí que és veritat que s'avançarà tot una miqueta, per tant serà un tot seguit dels balls de lluïment.
2: Molt bé. Doncs gaudirem la festa i també el seguici. Anirem amb els nostres gegants, amb tota la imatgeria que, ja sabeu, ens ha citat l'Anna i que ja coneixem. Anna, després d'aquest inici de festa major, que comença avui dijous, però que els gegants els veurem divendres, anem cap a dissabte, que també és un dia clau, no?
3: Dissabte nosaltres sí que és veritat que amb la imatgeria al complet no sortim, però és un esdeveniment que també ens agrada molt, que és la participació d'en Banyetes al Correfoc Infantil. Uh-huh. Per nosaltres aquest és un esdeveniment que no estem acostumats a fer, perquè nosaltres fem ballar els gegants sense foc arreu del territori, però el Correfoc Infantil és un esdeveniment doncs, que li tenim molt de carinyo també. És un moment de disbauxa en quan el Banyetes doncs, tira foc, i per nosaltres és molt xulo, és molt guai, la veritat.
2: Sí, doncs anirem dissabte, tant, no?
3: Uh-huh. Correcte, a 7:45 sortim des de l'Ajuntament fins a la Pau Picasso.
2: Molt bé. I ja anem directos cap a... o no? Sí, ja anem directs sí, cap a la batalla, al Ball de la Batalla. És el moment clau de la nostra festa major, un dels aconteixements que aplega més gent del poble i que llueix per si sol.
3: Sí, la veritat que per nosaltres diumenge és el nostre dia gran. Ho gaudim a tope. Enguany tenim 5 colles convidades. Serà la 36a trobada de gegants i la 36a dansa de la batalla. Molt contents i contentes també doncs, de les colles que ens vindran a visitar. Tothom espera amb moltes ganes la dansa de la batalla. Per nosaltres també doncs, és el moment àlgid de la festa major, que el gaudim i el compartim entre tots els veïns i veïnes. I res, esperem que tinguem una cercavila doncs, que tot surti bé i que tinguem una dansa doncs, que surti molt quadradeta i espectacularment, que segur que serà brutal.
2: Segur que sí. Doncs, Anna, no ens queda més que convidar a tots els montornesencs i montornesenques a compartir amb la nostra família gegantera aquests moments que hem parlat i que tots doncs aprofitin per estar molt a prop dels gegants, no?
3: Doncs sí, a nosaltres la veritat que Montornès sempre és un poble que ens ha rebut amb les mans obertes i que fem l'activitat que fem, doncs sempre ens venen a visitar i a la festa major, evidentment, doncs agrair a tothom que ens ve a veure, que ens anima i que està amb nosaltres a les cercaviles, a la dansa i en tots aquests moments, no?, que per nosaltres és un esdeveniment molt esperat i molt treballat durant l'any.
2: Mm-hmm. Doncs Anna, ens veiem pels carrers. Com sempre, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès i gaudirem molt amb totes les activitats que feu. Una abraçada forta.
3: Gràcies, una abraçada, Núria.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
5: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Sintonizes Ràdio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir, ça va fantastic.
8: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Radio Montornès. Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
9: Doncs ja sabeu, directament cap a la Biblioteca de Montornès a gaudir d'aquesta proposta que ens arriba avui de la mà del Jorge Martínez. Jorge, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Com estàs?
9: Doncs aquí estem ja amb les piles recargades i amb una nova temporada. Comencem a la biblioteca també, tot el setembre que portem ja cap endavant. I vosaltres, em sembla que una setmaneta abans, a l'agost ja veu començar.
10: Vam començar, bueno, el 31 d'agost. Vam començar l'últim dia, la primera setmana de setembre, realment.
9: Mm-hmm. Molt bé.
10: I bé, aquí hi ha els usuaris i usuàries que de mica en mica van tornant a les rutines, a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, i ja després, el dilluns que ve, que ja haurà acabat la festa major, vindrà l'avalanxa de gent que sempre tenim després de la festa major.
9: Clar, és el que diem,
10: és
9: que
10: un clàssic.
9: Acaba la festa major i acaba l'estiu.
10: Sí,
9: ni que sigui això. Aquí a Montornès, oi?
10: A Montornès és tal qual.
9: Sí, sí, sí. Doncs res, Jorge, parlem una mica, no?, de tot allò que ens trobarem ja de cara a la propera setmana.
10: Bueno, de cara més bé a l'octubre, perquè nosaltres, aprofitant la benentesa, no?, que diem que l'estiu acaba quan acaba la festa major, nosaltres ja programem totes les activitats de cara a l'octubre.
9: Uh-huh.
10: I tenim una d'activitat, Núria. No tens paper per apuntar, però farem a l'octubre.
9: Sí, de tot el que tenim. Però sí que és veritat que l'horari ja ha començat, a l'horari normal de la biblioteca?
10: Bueno, l'horari normal, l'horari de la biblioteca a l'estiu només canvia que tanquem els dissabtes.
9: Els dissabtes.
10: Llavors, uh-huh, aquest cap de setmana no obrim, que és festa major, però el proper ja estem oberts de dilluns a divendres i també dissabtes.
9: Molt bé, perfecte. Doncs anem a veure, a repassar una mica tot allò que tindrem cap a l'octubre, no?
10: Mira, a part del que ja fem normalment, que són les nostres activitats clàssiques, com són l'activitat de Parlem de Llibres amb el Raimon Portell, el Fem Tertúlia amb la Marina Martorell, la poesia en què la porten dos voluntaris, que són el Marc Pruna i el Salvador Pila.
9: Uh-huh.
10: A part de la tertúlia de Temps Retrobat, que és de memòria històrica, que gent gran del municipi es troba aquí a la biblioteca per parlar del Montornès, que ja està desaparegut, perquè no es perdi tota aquesta informació de noms, d'experiències que va viure la gent de Montornès fa molts anys, que també està tothom convidat a venir a gaudir d'aquestes xerrades i posar el seu granet d'arena. Siguis gran o jove, pots venir a les tertúlies del Temps Retrobat. A part del Club de Lectura Infantil, a part de les 5 converses en idiomes que tenim, 4, perdó, 4,
9: uh-huh,
10: no 5, el català 5, les 5 converses que tenim en idiomes, totes aquestes activitats que són les clàssiques que sempre fem,
9: sí,
10: tenim contes a la tarima, que els fa o la Yolanda o els faig jo, que són per nens i nenes majors de 3 anys.
9: Ah, majors de 3, molt bé.
10: Sí. El dimecres 14 tenim a l'Helena Cudó, que és una supernarradora, que vindrà a fer Barraqueta de Tardor. Ja ens posem en aquesta pell de la tardor, coses més marrons, mm-hmm, les fulles que cauen, tot això. I l'Helena Cudó ens portarà moltes sorpreses per descobrir. Una sessió amb cançons, titelles, poemes, contes, dites i endevinalles.
9: Una meravella.
10: Una meravella.
9: Sí, sí,
10: sí, sí. Mira, el dia 28 d'octubre tenim una xerrada amb un biòleg, que és a més el director de l'Escola de Natura del Corredor, d'aquí de la Serra de Serralada Marina, que és en Joan Manel Riera. El Joan Manel Riera l'hem tingut aquí a la biblioteca diverses vegades perquè nosaltres col·laborem amb l'activitat pas a pas, que és una activitat que es fa més o menys de l'abril al juny, on es fan passejades per Montornès perquè la gent pugui passejar en companyia i fer activitat física i relacionar-se. Normalment la cloenda ja fa uns anys la fa Joan Manuel Riera, que és un expert, i fa una bici, bueno, fa un passeig, ja sigui pel riu, pel camí fluvial, o aquí a la plana de Can Vilaró, i fa unes explicacions que són increïbles. La veritat que són molt, molt, molt entenedores i et canvia la visió de l'espai quan parles amb ell i t'explica d'on venen, com han pujat les plaques tectòniques de la zona, les muntanyes, bueno, et canvia la visió i aprens moltíssim amb ell. Pues fem una activitat que es diu Riscos Naturals.
9: Riscos Naturals.
10: Sí. I esteu convidats i convidades. A més, aquesta exposició, aquesta xerrada anirà acompanyada d'una exposició a la biblioteca.
9: És molt interessant això, eh? Quin dia has dit?
10: 28 d'octubre a 7:15, a les 18:30.
9: Molt bé. Ha anotat.
10: Sí. També una de les activitats que més a mi més em va agradar l'any passat i que espero que aquest any també funcioni igual de bé, va ser, vam celebrar el dia de la biblioteca amb una lectura col·lectiva en silenci. Va ser una passada. Nosaltres vam convidar a tothom que passava per la biblioteca durant la setmana prèvia a venir a la biblioteca i llegir 15 minuts en silenci per reclamar la importància que té la lectura, la concentració, poder parar un moment de la vida, de les presses, de les pantalles, i parar-nos 15 minuts per llegir tots aquí a la biblioteca, tots i totes. Va ser tan maco, Núria, va ser una passada. A més, ho vam fer amb una miqueta lloguesca per fer-ho més, una miqueta més motivant, i vam convidar a Palau del Mal·la a que fes de jurat. Com fa de jurat a la Festa Major, vam dir, pues ja que teniu experiència, podeu venir i comptabilitzar fidelment quantes persones estaran llegint aquí a la biblioteca aquesta estoneta, i ho van fer. I van sortir, crec recordar que eren 89 persones llegint a la vegada a la biblioteca.
9: Uau.
10: I aquest any pues, ho volem superar. Volem fer-ho cada any a més. A veure si aquest any arribem a les 100 o 120. Llavors, convidem a tots i totes que el dia 23 vingueu a fer ús del vostre dret de parar 15 minuts. Que sembla una tonteria, però no és tan tonteria, que de vegades no tenim ni 15 minuts.
9: És veritat.
10: No trobem el moment de parar, de desconnectar i d'agafar un llibre.
9: És veritat, tens tota la raó del món, tota. Hem de potser relaxar-nos una mica i buscar el nostre moment. Sí. Totalment d'acord.
10: Pues un bon dia per posar aquest tic per començar a parar-nos és el 23 d'octubre aquí a les 6 de la tarda a la biblioteca, on farem aquesta lectura col·lectiva en silenci, que a més és per celebrar o commemorar el dia de la biblioteca, que nosaltres creiem, com no, que les biblioteques són un servei fonamental a la societat, que fa que fa arribar la cultura, la lectura i el coneixement independentment de la teva classe social, del teu sexe, de la teva religió, de tot. Com els drets humans fonamentals, la biblioteca és un dret humà fonamental perquè arribi la cultura a tothom.
9: I ho hem d'aprofitar, clar que sí.
10: Sí. I a més, després, si us ve de gust, a càrrec de la companyia Frec a Frec, tenim una obra de teatre aquí a la biblioteca.
9: Ah, sí?
10: Amb la col·laboració del Consorci de la Normalització Lingüística, aprofitem i ho fem tot d'una. Llavors, si veniu a fer 15 minuts de silenci, després, a més, podreu gaudir d'una super obra de teatre.
9: Uau, molt bé.
10: Sí.
9: Molt bé.
10: Sí.
9: Un món de propostes per l'octubre i per a agendar.
10: Sí, i em queda una que també estem molt contents i contentes aquí a la biblioteca, que tenim una presentació i xerrada sobre la biblioteràpia jove. Ja fa uns anys, la biblioteca, juntament amb el Centre d'Atenció Primària del CAP d'aquí de Montornès, vam confeccionar una guia de biblioteràpia. La guia de biblioteràpia són llibres recomanats per nosaltres i per experts sobre diferents temes, ja sigui l'ansietat, el moving, qualsevol tipus de malaltia o estat mental, a la guia de biblioteràpia podràs trobar un llibre que et serveixi per bueno, per sentir-te millor o per entendre una mica pel que estàs passant.
9: Ah.
10: Llavors, aquesta iniciativa va funcionar superbé. Hem repartit milers de guies de geoteràpia i ara presentem una nova guia bibliogràfica dissenyada especialment per oferir recursos, lectures i aquest tipus d'eines de suport, però per joves.
9: Mm-hmm.
10: Creiem que el moment de la salut mental als joves és superimportant, és molt invisible i és poder ara més necessari que mai, i que volem aportar aquesta selecció i a més obrir un espai d'acompanyament i comprensió a través dels llibres.
9: Mm-hmm.
10: L'acte estarà presentat per la nostra companya Charo Campos, que és la que ha fet l'edició de la guia, ha fet el recull de llibres, i també pel tècnic de salut de l'Ajuntament de Montornès, el Marc Colàs.
9: Uh-huh.
10: Es farà la presentació d'aquesta guia de biblioteràpia jove juntament amb unes xerrades de nova cocció que es va començar fa uns pocs mesos aquí a la biblioteca a càrrec de Miguel Ángel i Mica Franganillo.
9: Uh-huh. Ah, és veritat.
10: Uh-huh. Sí, són xerrades molt interessants sota el títol Una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem a nosaltres mateixos. Aquesta xerrada ens convidarà una mica a fer una pausa, igual que la lectura, i reflexionar sobre la relació que tenim amb nosaltres mateixos. Crec que és un combo, és un win-win. Venir a conèixer la guia de biblioteràpia jove, que bueno, hem estat treballant molt, molt, molt amb ella. Crec que és un recull de llibres meravellós, fantàstic, i a més, amb Miguel Ángel i amb Mica, perquè ja es coneixem, hem fet tres xerrades aquí a la biblioteca, tenen una sensibilitat i uns coneixements que estaria molt bé que la gent s'animés a venir a fer aquest combo de presentació i xerrada el divendres, 9 d'octubre a les 6 de la tarda.
9: Molt bé. Doncs tenim tot anotat. Déu-n'hi-do, quin mes d'octubre, i això no ha fet més que començar.
10: Sí, sí, sí. Estem molt a tope, la veritat que sí.
9: Molt bé. Doncs res, jo crec que el que ens queda és convidar tothom, no, Jorge?
10: Sí, sí. Veniu, sisplau, a la biblioteca, perquè, a més, que també tindrem una exposició de fotografies de lleure a Montornès, l'exposició dels riscos naturals, tindrem la biblioteca a tope d'activitats i, com sempre, de lectures, estudiants, recomanacions i tot el que faci falta per apropar la cultura i la lectura als veïns i veïnes de Montornès.
9: Perfecte. Com sempre, Jorge, gràcies per atendre la nostra trucada i parlem d'aquí a 15 dies. Tornem a posar-nos amb aquesta proposta, per exemple, que ens porta la Charo Campos. Mm-hmm. Doncs parlarem amb ella, a veure què ens explica.
10: Molt bé, doncs que vagi molt bé la festa major i ens veiem als carrers, segur.
9: Igualment, Jorge, una abraçada ben gran.
10: Fins aviat, adéu-adéu.
9: Adéu-adéu.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès.
11: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
11: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès, especial fin de setmana.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

les aventures deixin de ser un somni, que esdevingui allò quotidià en la vida. Cridem junts, que podem amb tots.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Me'n record els dies que coien mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava

per sa porta veies aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Sé que ja no sóc la persona més propera a tu. Una cara més. Algú que escriu paraules amb fum. Sé que ja no tinc cap targeta de presentació.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
3: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
4: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí, com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni tenia ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a Little Loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Lovin' el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir: t'agrada molt aquesta? Dic: sí, però és que em falten tants duros per arribar. Crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, no, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Aphrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Aphrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres en bons grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

Va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals, i els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona, El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Gordon Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan's of Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sapsuinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què, bueno, sí que sé per què, forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wall i...

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir, i per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Era un, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades, però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat, perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Battiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Queda com confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador, no?, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen potser dels cubans amb l'Àfrica, no?, amb l'esclavisme i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és en general de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui
1: no l'he vist, gràcies, me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què.
3: L'avió de Buiri ja anem a tabar.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors, o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima. Gràcies. Autora de Ja de 40 graus,
0: superem-ho,
2: presentadora del programa L'Agenda i sobretot de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va, parar de fer-te una mica la pilota,
0: sisplau,
2: perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Pensa que m'has dit que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo et dono, tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: Hi ha molts, no, si vols entrenar,
0: massa.
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en una o en una altra.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
5: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi, del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
5: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
5: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com, sí, ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
5: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant en la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera i les dues anteriors, una va sobre el Parell de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també, o amb un tema darrere fons, que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes, sí, que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
5: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i moltes altres, diguem-ne, és a dir, diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
5: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
5: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un exesclau, no? un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí. que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
5: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, el nen, o sigui, la família López Oro, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Oro, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
5: Sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, en Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. Jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades ja decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
5: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment bé, és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Per una sèrie de circumstàncies no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ella acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no?
5: Clar.
0: Aquest anhel?
5: Sí, sí, clar, clar, és el París, és la, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a,
5: sí, sí.
0: Fins a 1958, és a dir, fa...
5: És molt recent.
0: Molt pocs
5: sí,
0: anys
5: sí.
0: Encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
5: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets els estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare. Eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg mataroní amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar per dir que el 26, ja no recordo malament, de setembre, que és un dissabte, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària relacionada amb aquesta novel·la.
5: Sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària, la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent,
0: Perfecte.
5: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'Escola Popular Itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
6: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
6: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant

0: gent al vaixell i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de grafiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
1: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
0: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, a aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art i en concret doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars i per això té aquest encaix tan xulo dins l'educació formal
1: Com us ho
0: i
1: feu?
0: no formal també.
1: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
0: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no? D'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim, hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no? A vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
1: Quins són els temes que més preocupen als joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
0: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema, doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula.
1: Hi ha
0: El canvi
1: dificultat.
0: climàtic també surt bastant. És sorprenent, però
1: Sí.
0: sí, salut mental, sí. Salut mental també.
1: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
0: Sí, és un tema prou delicat, i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat. Moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no? El masclisme, però també hi ha qüestions de classe que travessen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no? Doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
1: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
0: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i bueno, i de treball i de tot és en català. moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint.

0: o pues, s'adapta una miqueta a la proposta, però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
1: Doncs música, art, al servei de la crítica per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant o us vol contactar perquè hi està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
0: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Versembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Versembrant, amb ve baixa i després ve alta. També al nostre correu versembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
1: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb
0: A
1: nosaltres.
0: vosaltres.
1: Una
0: Moltes
1: abraçada.
0: gràcies a vosaltres, igualment.
1: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Perramon de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no els hi fem prou cas. Tot plegat per posar veu als autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Perramon, ben tornada.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
2: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
1: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina aquesta
2: Posem-nos-hi.
1: temporada. Avui has portat tres llibres
2: Sí.
1: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
2: Vaja, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació Millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat
1: T'agraeixo.
2: molt, molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
1: I ara...
2: Crec que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
1: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer, sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
2: Sí,
1: I a
2: exacte.
1: vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt
2: És
1: normal.
2: una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara, hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
1: Fer-se grans, tots en fem grans, no,
2: Sí,
1: Concha?
2: i
1: Al
2: tant,
1: llarg de la vida
2: i
1: i tenim
2: tant.
1: etapes i, com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant...
2: Exacte. Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu, dius, és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
1: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
2: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
1: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta
2: la veritat de la és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
1: Quan va sortir sí que hi era bastant.
2: Sí, hi era bastant, que... bueno,
1: sí, sí,
2: doncs
1: sí.
2: Me n'alegro molt.
1: Cap queixa,
2: perfecte,
1: tot perfecte.
2: Perfecte.
1: Què més portes, Conxa?
2: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i a més que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda i que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
1: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de
2: clar,
1: fer casa teva,
2: clar,
1: cap
2: no.
1: Espai o
2: clar.
1: Cap entorn, també, perquè no. Viure en un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
2: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
1: Un metre quadrat de la Lucía Ramis.
2: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
1: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
2: Sí.
1: Poder mirar...
2: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
1: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me,
2: i
1: encara no m'hi he atrevit.
2: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. No sé, és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
1: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons. Exacte. Demà, demà i demà, demà
2: de Gabriel Sabín.
1: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
2: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
1: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després. Sí? No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem Demà, Demà i Demà, i també recomanem Un metre quadrat. I
2: recomanem El gel a 40 graus.
1: Super, no, digue-ho tu perquè queda fatal que ho diguis jo.
2: No, però ja t'ho dic jo.
1: Doncs ja per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
2: Home, així és més fluid.
1: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
2: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
1: Exacte.
2: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
1: Gràcies, Conxa.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: En l'acte d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos, és per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes, per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem, de fet, la Generalitat, per exemple, perquè articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que, amb insistència, la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, Doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vers islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posant per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vers islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també? Per què en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent? Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i per tant decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una Direcció General d'Afers Religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se en algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, en quant a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etc. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
0: Interessant sí. També que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creences en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
0: Fins aquí aquest programa Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Overhorn, Bebel Gilberto, Slow Hands, Amel Larrier, entre molts altres. Comencem i avui el primer tema que sona és de Club des Belugas, Hustle Bump. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Mites esportius amb Arnau Maimó.
1: Lance Armstrong és un dels millors ciclistes de la història. El nord-americà ha guanyat 7 vegades el Tour de França. Les victòries que ha aconseguit durant la seva trajectòria són innumerables i memorables. És un esportista nat. Va superar un càncer de testicles i va tornar a pujar la bicicleta. Armstrong va néixer a Austin, Texas, el 1971. Primer va dedicar-se a la natació, però als 13 anys va començar a practicar triatlons. Amb 16 anys, quan ja era tot un professional d'aquesta disciplina, va decidir dedicar-se exclusivament al ciclisme. Al 92, Armstrong va debutar com a professional amb l'equip Motorola a la Clàssica de Sant Sebastià i un any després va guanyar la seva primera etapa en un Tour de França i uns mesos més tard va guanyar el Campionat del Món d'Oslo. A l'octubre del 96 se li va detectar un càncer testicular amb metàstasi pulmonar i cerebral. Armstrong es va recuperar i el 1998 va tornar a pujar a la bicicleta. Després d'una tornada complicada, el 99 va guanyar el seu primer Tour de França, però és que l'esportista va guanyar els 6 tours següents, és a dir, que Armstrong va posar-se 7 anys seguits al mallot groc, un repte que mai cap altre ciclista ha aconseguit. El 2005 es va retirar de l'esport professional, però no per sempre. El 2008, Armstrong va retornar a la competició professional, però no va aconseguir guanyar el seu 8è Tour de França i després d'algunes bones carreres i d'altres més discretes, el 2011 va anunciar la seva retirada definitiva.
0: Mites esportius.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Sintonizes Ràdio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça va.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses i ampliar la seva formació artística a París, va descobrir en el teatre una de les seves grans passions. Els seus inicis es vinculen al Teatro Español Universitario, al Café Teatre i posteriorment a la televisió. Maura va conèixer a Pedro Almodóvar a través del grup teatral Los Goliardos durant aquests anys efervescents de la transició. Des d'aleshores, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Almodóvar. 4 premis Goya, un César i nombrosos guardons europeus resumeixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels 4 fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva d'Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en 5 ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyat del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

L'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades, però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar, a més, el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre i especialment la professió d'actriu estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

El 1966, amb 20 anys, es va casar amb l'advocat Francisco Forteza Pujol, membre d'una família acomodada de Mallorca. El matrimoni va tenir dos fills, Maria del Carmen, nascuda el 1967, i Pablo, nascut el 1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carmen Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada. Casada, mare i dirigint una galeria d'art, després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit la seva intenció de convertir-se en actriu professional. La reacció negativa de l'entorn familiar va ser contundent, reforçant encara més la seva determinació. Maura va començar així una etapa de treball actuant en cafès teatre, participant en companyies teatrals independents i fent petites incursions a la televisió. Era una època en què les oportunitats per a una actriu que començava eren escasses i sovint mal remunerades.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo Pamplona en l'obra Hay una luz sobre la cama, aconseguint així un dels seus primers papers de certa rellevància. Aquella substitució li va permetre demostrar la seva capacitat sobre un escenari professional. Aquell mateix any participa el curtmetratge El espíritu, sota la direcció de Juan Tamariz. El 1971, el director Alfonso Hungría li va confiar un paper a El hombre oculto, suposant el seu debut en el món del cine professional. Però Maura encara estava lluny de ser una estrella. La seva trajectòria es va construir a base de personatges secundaris i petites produccions.

Durant la meitat dels anys 70 va treballar amb cineastes que amb el temps adquiririen una importància en la història del cinema espanyol, com Javier Aguirre, Jaime Darmiñán i Pilar Miró. També va participar en films com La Encadenada, de Manuel Muroti, i Leonor, de Juan Luis Buñuel. Paral·lelament, Maura entra en contacte amb el grup Los Goliardos, una companyia madrilenya vinculada al teatre independent. En aquest context, va coincidir amb un jove Pedro Almodóvar, que encara no havia iniciat la seva carrera com a director de llargmetratges. Aquella trobada seria transcendental per a tots dos. Durant els anys següents a la seva separació, es va iniciar una llarga batalla judicial que acabaria condicionant profundament la seva vida. Durant un període de 12 anys, va tenir greus dificultats per mantenir el contacte amb els seus fills. En els moments més difícils, el teatre i la feina van constituir per l'actriu un refugi emocional i una forma de supervivència. Mentre la seva vida privada travessava una profunda crisi, la seva carrera començava a trobar el camí cap al reconeixement. El punt d'inflexió arribaria al 1977, amb Tigres de Papel, dirigida per Fernando Colomo, aconseguint el primer gran reconeixement cinematogràfic. Un any després, Colomo tornaria a confiar en ella per a «Què hace una chica como tú en un sitio como este?» i Carlos Saura la va dirigir a Los Ojos Vendados.

Al Madrid de la Transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Lucy Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat La Movida Madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra, Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984, amb «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi, Lucy, Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel y no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transsexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera. No me...

0: quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: L'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La Comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Empereur d'Étienne Châtelier, al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carme Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Chus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Cannes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'ici dien l'Etage l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Málaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, o tu, Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, cantem.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Pa, pa, pa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès. Éxitos de siempre.